0: En punt les 8 del matí. El Penedès i el Garraf reben les primeres pluges d'un episodi que s'ha d'intensificar de cara al migdia i que ha comportat la suspensió preventiva de tota l'activitat educativa i sanitària no urgent d'aquestes comarques i del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. L'últim és alert enviat per Protecció Civil, alerta de forts vents, pedra i possibles escaflits. Veiem com afecta tot plegat a la mobilitat. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, comencem amb el transport públic. A causa de les condicions meteorològiques, els trens de les línies R2 Sud, R13, R14, 15, 16, 17 i RT2 circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas. I a les línies de Rodalies R4 i R8, per una incidència en la infraestructura, se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell. Això fa que els trens puguin quedar aturats més temps de l'habitual quan s'arriba al tram afectat. Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a l'AP7 al Papiol en sentit Girona per un accident que talla un carril, i a l'A2 s'ha incendiat un vehicle a Bell-lloc d'Urgell i queda un carril tallat, fet que provoca cua. Als accessos a Barcelona, el trànsit és lent a les dues rondes, a la C58, la C32 i la B23.
0: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels nacionalitats espanyols descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nascuts a l'estranger que s'han acollit a la coneguda com a llei de nets. El Tribunal ha avalat la petició de Vox. El govern espanyol demana una rectificació. Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure al Congrés. Serà a partir de les 9, d'aquí a una hora, a la sessió de control, i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Avui els òrgans del Parlament poden acabar de definir la compareixença del president Salvador Illa per informar del cas Pisa. La petició és per fer-la el dia 23. Davant els mals resultats de l'informe que es van saber ahir, els experts mantenen que la millora passa per recuperar el temps dedicat a la lectura. Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta, de fet, als $100. I Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. El sindicat agrari calcula que l'última dècada s'han perdut fins a 2.000 hectàrees dedicades als cítrics, afectades bàsicament per l'emergència climàtica que altera el creixement del fruit i acaba caient de l'arbre.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça debuta avui a la Champions de futbol contra el Feyenoord a 6:45 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Els blaugranes, Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi. També a la Champions, el Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1, derrota del Villarreal i victòria del Betis en l'estrena europea de futbol. També debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 8:45 del vespre contra l'Horus danès, i a Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Ilerna, Lleida, Joventut i l'Andorra Manresa.
0: I com us dèiem, avís de perill per pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental fins al migdia. Ruixats i tempestes localment intenses en més comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens molt contundent de la temperatura.

0: I ara sí, com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. Davant la previsió de pluges torrencials en aquestes comarques, total 5 arreu de Catalunya. Recordem que cal extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments. A hores d'ara, però, en quant a circulació en general és força fluida, però tenim diverses incidències actives. Parlem d'un accident a l'AP7, a l'altura del Papiol, on es talla un carril de circulació en direcció Girona, en sentit nord, i que deixa retencions d'un quilòmetre. Això també deixa afectacions de retruc a la B23 entre Molins de Rei i el Papiol. Per altra banda, també recordem el vehicle accidentat a primera hora del matí, a la C16, a Terrassa. Ja s'estan retirant, però encara deixa circulació intensa en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim un incendi de vehicle a Belllloc d'Urgell que obliga a tallar un carril a la A2 en direcció Barcelona. Pel que fa a retencions habituals, trobem circulació intensa a la C58 cap al nus de la Trinitat i també de retruc, doncs intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. Doncs ja sabeu el que ens acaba de dir el Ferran Aràndiga. Molta precaució, sobretot. I lo que estaría bé és que, lo que estaría bien es que me fuerais diciendo desde dónde estáis escuchando, si llueve, si no llueve, nublado está. Aquí de momento aquí en Pomar ha llovido algo, muy poquito, pero claro, después de las alertas, más o menos todos tenemos un poquito de miedo, ¿no? Porque el tiempo está tan loco. El cambio climático afecta muchísimo. Ah, i el ventilador, les temperatures baixen, eh? Baixen aquestes temperatures. Avui hem començat amb 24 graus aquí en el barri de Pomar. La mínima d'avui serà de 16, eh?

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

0: coge, pero bueno, tampoco encuentro la canción que me pide ella. Es la Maica de Casa Gemas. Mira lo que nos dice. Mira, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Soc la Maica de Casa Gemas. Primer et desitjo bon programa i després estic contenta perquè ja he escoltat a la Pepi de Sant Mori aquest matí. M'estaven fent analítica i he pensat, mira, ja tenim a la Pepi aquí. Molt bé, doncs res, demanar-te una cançó de Lolita i Manzanita, Dos Gardenias, si la trobes, i si no, la que tu vulguis. Vinga, un petó, una abraçada i mil gràcies.
0: Doncs, Maica, jo et poso aquesta... està ell sol, crec. Crec que només està el Manzanita. Però que sona molt bé. Un petonet, espero que t'agradi.

0: Si tú no es... Petición musical, vamos a escuchar lo que nos dice Antonia. Venga.
1: Ya, yeah. Soc Antonia de Tubés. Estic escoltant la ràdio, quines cançons més precioses. Jo avui estic una mica baixa de
0: mare. Vaya, vaya, hombre.
1: Perquè el meu home amb aquestes dates...
0: Ai, no és aquesta. No és esta la petició. Ara sí.
1: Maria, bon dia.
0: Bon dia, guapa.
1: Avui sí que fa bon dia, que fa
0: sí,
1: fresqueta.
0: Sí, fa fresqueta.
1: Soc Antonia de Progrés. Avui no he anat a piscina perquè deien que plouria molt i me feia una mica de cosa anar amb tempesta.
0: Molt bé.
1: Pues mira, m'agrada totes les cançons que estàs posant. Ara fa el mateix que has posat Jóvenes, que penso jo que és que aquesta cançó van fer una pel·lícula i penso jo que era Cliff Richard i van fer la pel·lícula de Jóvenes. I jo tenia 13 o 14 anys i m'hi han recordat i dic, no sé si m'equivoco. Que és ell el que la canta, Pete Richard. Bueno, jo vull demanar-te una cançó de Rosana, Si tu no estàs aquí.
0: Molt bé.
1: Que també m'agrada molt.
0: Perfecte.
1: Vale?
0: Vale.
1: Espero que passeu bon dia.
0: Igualment.
1: I molts petons, Maria.
0: Igualment, vale? Preciosa.
1: Que me n'alegres molt tots els matins. Vale, petonets.
0: Petonets, guapíssima. I aquí tens la teva cançó, és la Rosana. I sí que és el que has dit tu, el de la pel·lícula, eh? Sí, no t'equivoques. Un petonet. Antònia del Progrés.

0: I tenim un missatge que ens arriba a través del 630-72-76-70. Hola, bon dia, buenos días. A ver, ¿dónde está esta mujer? A ver, ahora.
1: Maria, bon dia.
0: Bon dia.
1: Soc la Isabel d'aquí de Poblenou.
0: Hola, Isabel.
1: Voldria que em posessis la cançó, sí, Massachusetts,
0: sí,
1: pels Salvajes.
0: Vale.
1: Que és la versió en espanyol de l'èxit dels Bigis.
0: Molt bé.
1: Voldria saludar-vos a vosaltres, sobretot a tu.
0: Gràcies.
1: A la Àngels de Sabadell i a la Rosario d'aquí de Glòries.
0: Molt bé.
1: D'acord?
0: D'acord.
1: Un petonet molt fort. Adéu.
0: Igualment, Isabel, de Poblenou. Aquí tens Massachusetts de Los Salvajes. Que tinguis un gran dia.

Som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Somewhere beyond the sea. Som Ràdio Pomar.

0: Catalunya migdia.
1: Fins ara us hem explicat que ha dimitit Josep Lluís Trapero. El ja exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern que és substituït en 10 dies. Segons que ha explicat la consellera Núria Parlon, Trapero ha plegat per motius personals. El substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec. També us hem explicat que Protecció Civil ha aixecat algunes de les mesures restrictives per les pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Ara bé, es manté una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora de la tarda. I hem passat també per Alemanya, on avui s'ha vist una gran topada entre el canceller Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya. Això després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta que el canceller Merz ha qualificat de plans de neteja ètnica. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el dia 23 davant el ple del Parlament per informar de l'exclusió de Catalunya de l'informe sobre les proves PISA. Anem cap al Parlament, Jordi Corbalan.
3: La primera junta de portaveus del curs polític ha aprovat la compareixença del president a petició pròpia en el que serà també el primer ple ordinari del nou curs. És un ple que no era el calendari que tindrà com a únic punt de l'ordre del dia la compareixença del president sobre l'informe PISA. La setmana següent es farà el debat de política general i a l'octubre un ple monogràfic d'educació a petició de Junts. D'altra banda, la mesa del Parlament ha acordat un termini de 30 dies per esmenar la llei per prohibir les compres especulatives d'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries en qüestionés la solidesa jurídica.
2: I el sector immobiliari a Catalunya continua sense veure resultats en la regulació que estan fent les administracions. I per això insisteix que això està allunyant els inversors. Barcelona Sara Riera.
4: Un dels grans exemples el tenim amb la Fira de Districte, que reuneix el gran capital inversor i que aquest any per primer cop es farà a Madrid. L'any passat van decidir marxar de Barcelona i, segons ells, amb bon criteri, com ha explicat a Catalunya Ràdio el seu president, Juan Velayos.
5: La realitat és la que és i que els números són sensiblement millors, el reconeixement institucional és sensiblement millor, l'acolliment del mercat també és millor.
4: Doncs que la relació del sector amb l'administració no és gaire bona, ho ha confirmat avui també el coordinador de la Comissió d'Habitatge de la Generalitat, a qui, per cert, no estem gaire acostumats a sentir i que avui ha participat en unes jornades al Cercle d'Economia.
6: Hay un conflicto de intereses latente y es una situación de una tensión extraordinaria donde básicamente el regulador intenta establecer medidas no siempre acertadas para regular. Pero por otro lado hay otra iniciativa, hay otro ámbito en el cual este consenso sí que se da y es la necesidad de construir miles de viviendas.
4: Més enllà de la inseguretat jurídica, el sector lamenta que les promocions que s'estan projectant en el pla 50.000 del govern són petites i que no els està sortint a compte posar-s'hi.
2: I a Cornellà del Terri reclamen actuacions urgents de l'Agència Catalana de l'Aigua davant el risc de pluja, no la d'avui, sinó la pluja intensa que esperen per aquesta tardor. L'Ajuntament fa més d'un any que espera resposta i alerta que els veïns queden aïllats de manera freqüent quan hi ha fortes tempestes. Anem cap a Girona, Pau Bartolí.
7: L'Ajuntament alerta de l'acumulació

0: enseñar. Radio Puma. 24 hores amb tu. 7.2.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu. El parking del Hotel Badalona Tower ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower. Están en Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Tenlo en cuenta. Pide información al teléfono 93-184-7900. 93-184-7900. O en el mismo hotel.

0: Bona tarda, són les 4. Josep Lluís Trapero deixa la Direcció General de la Policia després de 2 anys al càrrec en una decisió que Interior qualifica d'estrictament personal. El seu substitut serà Ferran López, mentre que Sílvia Catà assumirà el comandament dels Mossos i es convertirà en la primera dona al capdavant del cos. L'oposició i els socis del govern celebren la dimissió de Trapero i recorden que va ser una aposta personal del president Salvador Illa, anunciada en plena campanya electoral. Junts i la CUP insisteixen a demanar que plegui la consellera Parlon i qüestionen que el cap dels Mossos, durant el 155, torni a dirigir el cos. Protecció Civil aixeca les restriccions per pluges intenses al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i també al Baix Penedès. L'episodi ha estat menys fort aquest matí del que es preveia perquè les tempestes s'han mogut ràpid i bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. El sindicat majoritari Metges de Catalunya crida una vaga indefinida dels facultatius a partir de mitjans del mes d'octubre. La convocatòria s'ha consensuat amb 7 sindicats mèdics espanyols després que el govern espanyol aprovés la setmana passada de l'Estatut Marc de les professions sanitàries. Alemanya, xoc del canceller Merz amb la líder d'Alternativa per al Partit per les propostes d'antimigració de l'extrema dreta que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz ho qualifica de neteja ètnica en el primer cara a cara després de la victòria regional dels extremistes diumenge. L'escalada d'atacs entre els Estats Units i l'Iran torna a situar el preu del petroli per damunt dels $100 al barril de Brent per primera vegada des del mes de juliol. Teheran ha atacat una desena de vaixells, inclosos 2 nord-americans, com a resposta a la destrucció de 5 dels seus petroliers. El Departament de Cultura fa una aportació rècord de més de 31 milions d'euros a les línies de suport al desenvolupament i producció d'arts escèniques. Les ajudes augmenten un 66% respecte al període anterior, amb un nombre més elevat de beneficiaris en els pròxims 3 anys.
1: Esports.
0: Titulars d'esports a aquesta hora, Enric Arisidro.
2: Bona tarda. El Barça rep el Feyenoord a 3:15 de la tarda en el debut blaugrana a la Champions masculina de futbol. També avui Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols a Arsenal com a més destacats. Tots dos a les 9 del vespre. A Tarragona avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Ilerna-Lleida a 6 de Joventut a 6:45 i Andorra-Kitsanàs-Manresa a les 9 del vespre. També debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 9:15 davant l'Horus de Dinamarca. A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers juga avui a casa contra l'Oviedo a 9:15 del vespre en partit de la primera jornada.
0: I el temps que es mantindrà encara aquestes pròximes hores insegur, amb ruixats que s'han reactivat al prelitoral, també al litoral central, i també es mantindran a comarques del nord-est del país ruixats més intermitents i irregulars. El descens de temperatura ha estat contundent arreu, més de 10 graus en alguns punts. Demà farà sol, amb calor molt suau de dia i nit ja clarament més fresques.
3: Radio Pumay, 24 horas en tu 0.2.

0: Bona tarda, són les 5. Repassem a aquesta hora les informacions destacades del dia i comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
1: Millora lleugerament la situació a l'AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida en sentit sud, tot i que l'accident d'un vehicle encara deixa un carril tancat al trànsit i uns 5 quilòmetres de congestió. A les rondes de Barcelona es complica la circulació a la ronda de dalt, sobretot a Pedralbes en els dos sentits de la marxa. A la xarxa de tren, recordem que els trens regionals del sud mantenen retards d'uns 30 minuts pel mal temps.
0: Josep Lluís Trapero deixa la Direcció General de la Policia després de 2 anys al càrrec en una decisió que Interior qualifica d'estrictament personal. El seu substitut serà Ferran López, mentre que Sílvia Catà assumirà el comandament dels Mossos i es convertirà en la primera dona al capdavant del cos. L'oposició i els socis del govern celebren la dimissió de Trapero i recorden que va ser una aposta personal del president Illa, anunciada en plena campanya electoral. Junts i la CUP insisteixen a demanar que plegui la consellera Parlon i qüestionen que el cap dels Mossos, durant el 155, torni a dirigir el cos. Protecció Civil aixeca les restriccions per pluges intenses al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. L'episodi ha estat menys fort del que es preveia perquè les tempestes s'han mogut ràpid i bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. El Sindicat Majoritari Metges de Catalunya crida una vaga indefinida dels facultatius a partir de mitjans d'octubre. La convocatòria s'ha consensuat amb 7 sindicats mèdics espanyols després que el govern espanyol aprovés la setmana passada de l'Estatut Marc de les Professions Sanitàries. Xoc del canceller Merz amb la líder d'Alternativa per Alemanya per les propostes anti-immigració de l'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz ho qualifica de neteja ètnica en el primer cara a cara després de la victòria regional dels extremistes diumenge. L'escalada d'atacs entre els Estats Units i l'Iran torna a situar el preu del petroli per damunt dels $100 al barril de Brent per primera vegada des del mes de juliol. Teheran ha atacat una desena de vaixells, inclosos 2 de nord-americans, com a resposta a la destrucció de 5 dels seus petroliers.
2: Esports.
0: El Barça rep el Feyenoord a 6:45 de la tarda en el debut blaugrana a la Champions masculí de futbol. També avui, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols a Arsenal. Tots dos a les 9 del vespre. A Tarragona avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Ilerna-Lleida 6 de Joventut a 6:45 i l'Andorra Quitzanes Manresa a partir de les 9 del vespre. També debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 9:45 davant l'Orus de Dinamarca i a la Lliga Femenina d'handbol el Granollers rep l'Oviedo a 9:45 del vespre en partit de la primera jornada.
3: I pel que fa al temps, es mantindrà encara en les properes hores el temps insegur. Els ruixats s'han reactivat al prelitoral i litoral central i també es mantindran en comarques del nord-est, ruixats més intermitents i irregulars. El descens de la temperatura ha estat contundent arreu, més de 10 graus en alguns punts, i demà farà sol amb calor molt suau de dia i nit ja clarament més fresques.
4: Ràdio Pumar. 24 horas en tu 100.2.
5: Y comenzamos nueva hora, siempre con esa reflexión, esa frase para reflexionar. La de hoy dice: si los cobardes que deciden las guerras tuvieran que ir a pelearlas, viviríamos todos en paz. Comenzamos nueva hora y hace un ratito llovía, luego dejó de llover y ahora vuelve a llover bastante aquí en Pomar, en Badalona. Pero bueno, al mal tiempo, buena música aquí en tu Radio Pomar. Gracias por seguir ahí, 101.2 y radiopomar.es. Saludos a los recién llegados y comenzamos nueva hora con Isabel Pantoja.

Aquí continuem a la sintonia de Ràdio Pumà 101.2 de la FM. 9 minuts i arribem a les 6 de la tarda amb més cançons. Escoltem ara el Miquel Herzog, no Ivan Herzog, fill del Miquel Herzog, des de lluny.

Ja diuen de tal palo tal astilla, té dos fills, el Miquel Herzog Jr., que és cantant, i també el Ivan Herzog, el que estem escoltant amb aquesta cançó des de llum. Ja saps que estem aquí de 4 a 7 de la tarda, dilluns, dimarts i dimecres. Els dijous, temps per al Manolo Valdés i l'Onxe de Terra, i divendres, aquí a la sintonia de Ràdio Pumà de 4 a 8 està la nostra companya, la Mari Carmen Expósito. I que a mi de les 6 de la tarda escoltem a la Abigail Oro i Plata.

0: A punto de llegar a las 6 de la tarde, tengo llamada. Bona tarda, buenas tardes.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. Espera
1: que ploguis, bona tarda.
0: Bona tarda, com estem?
1: Molt bé.
0: Sí, amb qui parlo?
1: En Rosa de Badalona.
0: Rosa, finalment, i gràcies que ja plou. Ja feia temps que...
1: Pues sí, des de luego, feia temps que no... Però encara ha de ploure més.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, bé.
1: Perquè aquesta pluja no fa mal.
0: No, no, no, necessitem més aigua i sembla que la setmana que ve hi ha previst que torni a ploure, la setmana que ve.
1: La deixarem caure.
0: Molt bé. Rosa de Badalona, quina cançó vols sentir?
1: El meu carrer per en Serrat.
0: Ah, perfecte. I a qui li dediquem la cançó?
1: A tots els que escolten l'emissora.
0: Perfecte, doncs ara mateix li posem la cançó. Que tingui una bona tarda, gràcies per trucar i per escoltar-nos. Rosa, molt amable.
1: Gràcies a tu. Adéu, bona tarda.
0: Adéu, petons. Llegamos a las 6 de la tarde, nos informamos, sabemos qué ocurre en nuestro país y en el resto del mundo y después compartimos más canciones. Entre otras, escucharemos la canción que acaba de escollir de Maná, de Serrat, la amiga Rosa. Fins ara mateix.

0: Bona tarda, són les 6. A aquesta hora, com sempre, comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Montse Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Continuen les retencions a la P7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit sud cap a Tarragona, on un accident ha obligat a tallar un carril. Les cues han millorat i ara són d'uns 3 quilòmetres i mig. A més, s'acaba d'afegir una nova retenció d'uns 2 quilòmetres a la C32 a Sant Boi de Llobregat en direcció Tarragona. A les rondes es manté la circulació lenta, sobretot en sentit Llobregat. I al metro, l'estació de Liceu de la línia 3 s'ha reobert i els trens ja hi tornen a parar.
0: Protecció Civil aixeca les restriccions per pluges intenses al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. L'episodi ha estat menys fort del que es preveia perquè les tempestes s'han mogut ràpid i bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Els serveis d'intel·ligència espanyols, el CNI, va advertir al govern espanyol que hi havia crides a una entrada massiva de migrants a Ceuta. La crida era a través de grups de xarxes i hi havia 180.000 persones. És una de les conclusions de la quarantena d'informes desclassificats pel govern espanyol. La Comissió Europea entrega a Espanya 115 milions d'euros d'ajudes d'emergència per fer front a la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari també enviarà a la ciutat autònoma més personal tècnic d'agències com Frontex o Europol, que s'implicaran en la gestió dels migrants. Josep Lluís Trapero deixa la Direcció General de la Policia després de 2 anys al càrrec en una decisió que Interior qualifica d'estrictament personal. El seu substitut serà Ferran López, mentre que Sílvia Catà assumirà el comandament dels Mossos i es convertirà en la primera dona al capdavant del cos. El jutge ha deixat en llibertat vigilada els 2 menors detinguts ahir en relació amb la mort violenta d'un home la setmana passada a Manresa. El magistrat imposa als 2 joves un tractament terapèutic com a part de les mesures cautelars. Justament aquesta mateixa tarda s'ha convocat una manifestació a Manresa per exigir més seguretat i canvis legals per fer front a la multireincidència. Alemanya, xoc del canceller Merz amb la líder d'Alternativa per Alemanya per les propostes antiimmigració d'extrema dreta que demana l'expulsió del país d'1 milió de demandants d'asil. Merz ho qualifica de neteja ètnica en el primer cara a cara després de la victòria regional dels extremistes diumenge.
2: Esports. El Barça rep el Feyenoord a 3:15 de la tarda en el debut blaugrana de la Champions masculina de futbol i sortirà amb Joan García a la porteria, a la defensa Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo, al mig del camp Pedri, Rodri i Olmo i a la davantera Lamine Yamal, Rafinha i Karim Adeyemi. També avui, a partir de les 9, com a més destacats, el Liverpool, l'Atlètic de Madrid i el Nàpols, Arsenal. A Tarragona avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Ilerna-Lleida a 6 de joventut a 6:45 i l'Andorra-Quitzanàs Manresa a les 9 del vespre. També debut avui a la Champions del Barça d'handbol a 8:45 davant l'Horus de Dinamarca. Una estona abans, a la Lliga Femenina, el Granollers rep l'Oviedo en partit de la primera jornada.
0: I ens falta repassar el temps perquè encara es mantindran alguns ruixats irregulars en les properes hores, localment intensos, sobretot cap al litoral i al prelitoral i nord-oest. El descens de la temperatura ha estat contundent arreu del país, més de 10 graus en alguns punts, i demà farà sol, amb calor molt suau de dia, les màximes més altes, prop dels 30 graus, i les nits, això sí, ja clarament més fresques.
3: Ràdio Pumà, la ràdio més pròxima. Ràdio Pumà. 24 hores amb tu. 7.2.
4: Hola, hola, què tal? Bona tarda. Després de la informació, són ara mateix les 6 de la tarda, 4 minuts, i fa una estona ha trucat des de Badalona la Rosa. Volia escoltar aquesta cançó d'en Joan Manuel Serrat, És el meu carrer.

Tu també pots fer com la nostra oient, la Rosa de Badalona, trucar i demanar la teva cançó aquí a la ràdio. Hem escoltat el Serrat, El meu carrer. El telèfon de la ràdio, recordes, el 93 465 77 76. També pots fer-nos arribar un missatge i demanar la teva cançó. Continuem. Ara arriba el moment de tal dia com hoy, que ocurrió un 9 de septiembre, 9 de septiembre de otro año.

0: Ràdio Pomà, la ràdio més pròxima.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
2: Los mejores momentos refrescantes se hacen inolvidables con la auténtica ginebra gallega, la ginebra digestiva por excelencia. Pon un gin tonic Orixes en tu vida y no olvides nuestros licores. Celebra sirviendo los mejores chupitos de hierbas, licor café, crema de orujo y el aguardiente gallego, el orujo puro y duro. Dale calidad a tu cuerpo con Adegas Balcar. Visita la web www.adegasbalcar.com y haz tu pedido o llama al 93-466-5657. 93-466-5657. Adegas Balcar te acompaña en tus

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.